0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. A aquestes hores està previst que comencen en tota la Comunitat Valenciana les manifestacions convocades per els sindicats en el marc de la vaga educativa indefinida que ha començat este matí. A més, hi haurà piquets informatius en els centres educatius. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha afirmat avui en declaracions a Punt que la intenció de la Generalitat és poder arribar a acords amb els sindicats, però ha recordat que la pròxima reunió està fixada per al proper 9 de juny.
2: Però, evidentment, si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se a la nostra taula, a la que van abandonar, pues, evidentment es plantejaria mantenir una reunió el més pront possible.
1: Segons la consellera, la Generalitat ha dissenyat plans per a garantir el funcionament dels centres si la protesta es prolonga en el temps. I uns 70 migrants del centre d'acolliment de l'antic col·legi dels Maristes de Guardamar del Segura, Alacant, s'han concentrat este matí a les portes del recinte per a exigir celeritat en el procés de regularització de la documentació legal a Espanya. Este centre rep des de fa mesos persones migrants procedents de Canàries, quasi la totalitat de procedència subsahariana, a l'espera de la normalització de la situació al nostre país. I la magistrada que instruís la causa de les vivendes de protecció pública d'Alacant ha tornat a citar per al pròxim 20 de maig perquè declaren com a testimonis els tres funcionaris de l'Ajuntament que no van compareixer divendres passat en una primera citació. La nova per a ells s'efectuarà mitjançant ara la Policia Nacional. Els tres funcionaris són el cap de servei de gestió patrimonial, un tècnic d'eixer servei i l'arquitecte cap del Departament Tècnic del Control d'Obres. Sàpiga seguiment a la canta un home serà jutjat este dimarts per agredir sexualment a dos filles de la seva exparella sentimental. Adeu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno.

0: de la tarde, 10 minutos. Bien, nos hemos puesto en contacto con Carlos Fuster, profesor del Tirán Lo Blanc, que además creemos que es uno de los centros que más se ha implicado en el tema de... Bueno, se han implicado todos, pero hay algunos que se han implicado más. Y ese es el Tirán Lo Blanc. Carlos, benvinguda a esta casa. Sabem que no és uno, són diversos fronts els que teniu oberts. Conta-vos, per començar, com està el tema ahí en València. Ha tingut èxit la convocatòria?
1: Pues estem ara mateix en la plaça de Sant Agustí des de les 12 menys quarts i encara no hem pogut eixir de la plaça de la gent que n'hi ha. Està totalment col·lapsada tot, o sea, quasi, no sé, mig carrer de Sant Vicent està ple de cap a Espanya, carrer Xàtiva està tot de gom a gom, i estem així, pues, totes les escoles de les Afores, tots els instituts, l'escola oficial, els centres d'educació especial, les escoletes, està així tota la província de València, ajuntat així, lluitant per el dret del nostre alumnat i per la dignitat de la nostra professió.
0: Bé, la veritat que no és la primera vegada que tot el referent a educació ha tingut problemes d'aquest tipus, però esta vegada pareix que el palmito s'ha fet més gran encara. Quins són els principals temes? Perquè pense que teniu de tot, d'infraestructures, de ràtio, de tot. Conta-mos.
1: Correcte, a veure, és que la gent a voltes, la conselleria està focalitzant-lo a que volem guanyar més diners. I no és la realitat. El que volem és unes condicions dignes de treball. Volem uns ràtios, volem que les classes no siguin en matèria de 35, que siguin de 25. No és que vulguem, és que necessitem personal de suport. Necessitem psicòlegs, necessitem orientadores per poder atendre a la quantitat d'alumnat que hi ha en necessitat d'educació especial. Els centres necessitem aules. No podem estar encara en un institut d'escoles en barracons. Tenen aules dignes. O ara que ve el dia de calor, tenen que anar-se ventiladors. No demanen massa. Ja no, aire condicionat, no, ventiladors. I tenen que no estar dins de les aules a 28 graus de temperatura. Així no se pot anar a classe. Especialment volem que l'educació pública tingui unes condicions dignes per a poder donar la millor educació possible.
0: En quant al tema contrari al fred, conec a una professora que li van recriminar que es portara una estufeta de casa perquè deia que gastaven massa llum, no?
1: Això ja... Correcte.
0: Això ja és el colmo de los colmos. Bueno, però un dels temes que crec que més complicats que teniu i que més problemes us causen als professors és la ràtio. Conta-nos en quina situació estem ara mateix en quasi tots els centres.
1: En el Tirant lo Blanc o en qualsevol institut, en primer de l'ESO n'hi ha, se suposa que el ràtio és de 30, que és una barbaritat, imagineu-vos 30 xiquets dins d'una aula, que n'hi ha mínim dos o tres en els educatius especials, que fa falta codocència, però és que resulta que a causa de la matrícula sobrevinguda que se diu que es conforme van arribant els tiquets els envien als col·legis públics, no els envien als col·legis concertats. Entonces, se pot permetre un 10% més de matrícula. Estem parlant de que en primer de l'ESO hi ha aules en 32, 33 tiquets i que alguns requereixen pues, pedagog, necessiten orientador. Entonces, en un institut, en batxillerat de científic, en guany són 35. No se pot donar un batxillerat de cara a l'EBAU, a les proves de l'EBAU. Tant que diu la conselleria que se preocupa per els alumnes de segon de batxillerat, doncs s'han vingut tot l'any en 35 alumnes per classe, en què faltava un professor sense cobrir les baixes i els mestres pues, han hagut de fer màgia i donen classes de reforç per les esperades i ajudant a l'alumnat. És el nostre... El que nosaltres volem és una millor educació per al nostre alumnat. Volem crear persones que puguen desenvolupar-se en aquesta societat d'una forma vàlida.
0: Bueno, de tota manera, ademés teniu uns mesclaillos de... No, jo no sé com es podeu aclarir en aquest mesclaillo que teniu de gent, de cultures, de religions, de maneres de pensar, d'edat, inclús de disponibilitat. Perquè crec que n'hi ha fins a mesclats, alumnes normals, en autistes, en gent de...
1: Correcte, o sea, per un costat, és que podríem dir que la diversitat de la societat kenya actual és un punt a favor, però clar, si tot l'alumnat en estatut especial o tot l'alumnat que arriba de països on no saben ni parlar ni castellà ni valencià acaben en l'educació pública, necessitem reforçar tot aquesta gent. Aquesta gent, si arriba un xiquet, per exemple, d'Ucraïna, com ha vingut molts, necessiten un pla especial de durant mesos estar aprenent la llengua. Pues no, se'ls queda anar-se normal i ahí apanyat. Clar, el professor, imagina, és un professor amb 32 alumnes, dos d'Ucraïna que acaben d'arribar, un xiquet de Marroc que acaba d'arribar, igual dos de Venezuela, que després, lo dius tu, un xiquet que sigui autista, un xiquet que però sigui tinga problemes d'aprendizatge, és massa complicat, dicem, que n'hi ha un professor de reforç, que n'hi ha gent que tindre això, tindre paquetes. La cosa que les plantilles necessitem, estem demanant més professionals per atendre tota aquesta gent. Pues, el cap de la valenciana és retallar les hores dels especialistes, que anem al revés. Clar, és que ja no és que respecten el que n'hi ha, és que encara estan fent més retallades encara. Cada any només fem que rebre retallades. En cada centre de la comarca han llevat 30, 40, 50 de docència. No són igual tres professors. I necessitem més perquè estan ahí.
0: Carlos, d'alguna manera em pense que les coses no tenen visos de millorar molt. A més, crec que estan desviant-se també fons per a lo privat. Això és possible,
1: eh? Correcte. O sea, Carmen Ortiz, la nova consellera, la setmana que va pujar al càrrec, va aprovar una pujada directa i immediata d'un 8% dels inspectors d'educació. Ella i el secretari autonòmic són inspectors d'educació. Tenien diners per posar un 8% el sou als inspectors, que ja cobren més que els professors. Aquesta és la primera. I segona, la setmana s'ha filtrat que havien donat 73 milions d'euros a les escoles de l'Opus Dei que segreguen. O sigui, tenen diners pel que volen. I després diuen que no hi ha diners per a contactar especialistes per a la pública. És que és el que no té sentit. La conselleria ha de defensar l'educació pública. A mi em pareix molt bé que els inspectors cobren més diners. Però el que no pots fer és posar això a un, sinó a altres. Professorat també ens ha de reconèixer el treball extra que estem fent.
0: Teniu intenció de durar el que siga, no? Jo per lo menos tinc així activitats fins el divendres que ve. La cosa s'acaba divendres o podria continuar?
1: No, o sigui, només hem presentat la primera setmana per una qüestió de logística, però... Vist la falta de negociació de la conselleria, el que tenim clar és que això va durar més. No sabem quan. Nosaltres estem disposats a fer el sacrifici que passa falta. Però el que no pot ser és que la conselleria es negui a negociar. O que el dia que diuen que van a negociar arriben i diuen, ah, no, així que este dia ens tornen a veure. I que diguen que no tenen. Que no n'hi ha voluntat. Estan pressionant, estan intentant que les famílies se mostrin damunt només per a que la societat, i jo crec que la societat està ben, la societat està conscienciada. El pare està ben quan falta un professor del seu fill que tarden 3 setmanes en substituir-lo. I això no és culpa del professorat, això és culpa de que directament la conselleria no vol estalviar-se diners. Si tu no publiques una baixa en 2 setmanes, pues no li has pagat a ningú. És molt, molt fort. Estan jugant en l'educació de diverses generacions que estan estudiant a la pública, quan la educació de ser pública ha de ser de qualitat, inclusiva. Lo que és un dret fonamental.
0: No, des de luego, o sea, entonces la cosa podria continuar. Ves a constante perquè la manifestació, a veure si podem agarrar algo de...
1: Fíjate en mi, contant com puc, perquè n'hi ha entre una batucada, tambor, trullet, la gent en els megàfonos, això és un poquet... És prou caòtic. Escolta-me, milagre.
0: No, vosaltres el sentim a tu perfectament, eh?
1: Mira, pues estem aquí n'hi ha muntat un bon rebombori perquè estem alçant la veu que per fi mos escolten. I este dilluns són manifestacions en les capitals provincials, però el divendres se farà una unitària de totes les 3 províncies, aquí en València, i jo espero que d'ací allà la conselleria, per exemple, avui és la consellera dient que, bueno, que si volien negociar que el 9 de juny, avui és 11 de maig. Si tu vols solucionar algo, no dius el 11 de juny, queda quasi un mes. O sea, això sí, la consellera és especialista, si mireu el seu Instagram, és vista de romeria en la Santa Paz, ahir estava en la de la Verge de Desamparats, O sigui, ella a tots els xaraus, a tots els xaraus per totes les professions té temps. Però després, per seure en la taula de negociació, això de repent ja se li, ja no té temps. I és el que és una funcionària pública. Ha de solucionar el problema. Nosaltres no estem... Jo tinc clar que no van a donar-nos tot el que volien. Però, clar, és una negociació, però entrar a la taula i anem a negociar. No n'hi ha una voluntat negociadora. Estan com intentant que totes les famílies se mos tenen damunt per a debilitar la vaga. La meva visió.
0: Bueno, pues ja veurem si ho aconseguiran o no ho aconseguiran. Jo crec que ja aneu prou en la veritat per davant, no? O sea, els problemes estan ahí i són problemes físics i medibles. O sea, bueno, si estem donant classes a 10 graus, perquè encara així en la costa encara sí. Les temperatures són més planetes, però calcule que per tota la vall d'Albaida, Ontinyent, el Coll, tots aquests puestos estaran xelats però com un poll.
1: Sí, sí, nosaltres ha passat, en el tirant hi ha hagut dies, perquè el dia que no funciona la calefacció per A o per B, i te geles, i te geles. I ara que ve el calor, nosaltres en el tercer pis, allà arribes a les 8 del matí i fa una torrera de port. I se nota, i bueno, tenim els dimarts i els dijous que tenim classe de 2 a 3 i quart, imagina't una classe, això, amb 30 xavals, a 20 i no sé quants graus, quasi 30, i això no tenim, jo no demano aire condicionat, jo només vull ventiladors. Després de sostre a poder no ofegar. A veure, han hagut casos de l'hipotímia, no en el tirant, tenen molts instituts. Fins que així anem.
0: Els xinos d'estos que te'ls poses ahí en el coll. A veure, sí. Demà teniu una taula informativa al Mercat demà, de Gandia, no?
1: Correcte, demà farem una taula informativa en el Mercat de Gandia i després en cada poble el que anem a fer és a pegar cartells per tots els pobles per tal de conscienciar. El dimecres, per exemple, farem una bicicletada en la Vallina, se farà una, i altres anar a favor, en una caminata també per Gandia, i ajuntar-nos tots en Palmera per fer una assemblea comarcal. Nosaltres estem de vaga, però anem a treballar per la educació pública i anem a fer coses per a conscienciar a la ciutadania de que el que estem fent és una lluita justa, és una lluita per millorar la societat.
0: Bueno, i el dijous teniu concentracions i passejades per Tavernes Oliva i Villalonga.
1: Correcte, sí, la idea és omplir tota la setmana d'activitats.
0: I el divendres tot per l'aire, en València.
1: I el divendres tot a València a fer que explote la València.
0: Bueno, pues la veritat és que, no sé, vos desitge molta sort, que vos facin algo de cas, jo veig que tots són reivindicacions molt justes, no veig jo ahir ningú despropòsit.
1: Anem a posar-hi totes les ganes.
0: Pues,
1: i moltes gràcies per donar-vos veu.
0: Pues ha sigut un autèntic plaer, espero que en benefici de tot el món, de vosaltres i dels xiquets, que la cosa s'arregli el abans possible.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui arrenquem setmana, estem a dilluns 11 de maig i són les 2:31. Programa dilluns en el que, ja saben, parlarem d'allò que és tendència en Onda Trending. Avui amb un poc de nostàlgia. Mire Fernández, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, Begoña. Pues muy bien, ¿tú qué tal?
1: Molt bé, molt bé. En eixa nostàlgia mirant enrere i mirant en coses que avui en dia fem per a desconnectar de lo digital.
2: Sí, sí.
1: Intentar-ho.
2: A ver... La nostalgia. A ver, vamos a hablar un poquito, porque yo estoy sintiendo un poquito de vergüenza con algunas cosas que me han salido en TikTok. Porque, claro, se ríen de nosotros los jóvenes, pero es que quieren ser como nosotras.
1: Y mira a Andrea.
2: Ya, mira a Andrea.
3: Yo mira a
1: Hola, Andrea Gut.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
2: Ya, la joven sí, del equipo.
1: Doncs ara veurem de què parlem, ¿no?
2: No podemos contar de... mucho vale. más, pero ara cositas desvelem. Que están volviendo a ponerse de moda.
1: Vinga.
2: Otra charca más.
1: Ara de seguida. Parlem d'això, perquè Amparo Piqué Bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada.
1: Primer hem de ficar-nos un poc al corrent de l'actualitat informativa que avui passa a tot arreu de la Comunitat Valenciana per eixa vaga educativa.
4: Exactament. Primer dia, avui dilluns, d'esta vaga educativa indefinida a la comunitat. Les negociacions estaven trencades des de feia dies i els sindicats educatius han complit amb la seva amenaça. Han deixat avui de fer classe de manera indefinida per l'alçar la veu i fer sentir les seues reivindicacions. Tornen a insistir en que el professorat valencià és el pitjor pagat de tot l'estat. Demanen també tindre menys alumnes per aula i millores en les actuals infraestructures educatives. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical de l'STPB.
5: No només el tema salarial, que a més ens han fet una proposta ridícula i insuficient, sinó que també volem parlar de baixada de ràtios, baixada de burocràcia, millora de les infraestructures, recuperació de la professora retallada d'aquests cursos i derogació de la malanomenada llei de llibertat educativa. Quan tinguem això damunt de la taula, parlarem.
4: Els sindicats parlen d'una vaga inèdita i històrica. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, afirma mantindre's oberta a la negociació i convida els sindicats a tornar a seure amb ella.
6: Però, evidentment, si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se a la nostra taula, a la que van abandonar, pues, evidentment ens plantejaríem mantindre una reunió el més pronte possible. Que és una situació complexa perquè no respon a un moment puntual, sinó que s'arrossega des de fa molt de temps i, evidentment, ens preocupa molt.
4: La conselleria xifra en un 47% de mitjana el professorat que està fent la vaga, mentre que els sindicats ho eleven al 90%. Les principals ciutats del nostre territori estan acollint, han acollit este migdia i les manifestacions de la comunitat educativa, una marea verda pel color de les seues camisetes, baix el lema Estimem l'escola pública. Cristina és mestra d'educació secundària, Rosa és mare d'un alumne i Carmen és professora d'un centre d'educació especial.
7: Baixa de ràtios en primària, secundària, en totes

0: nivells, perquè això està més que demostrat, que per atendre bé a l'alumnat han de ser poquetats en la classe.
1: Que nosaltres som un col·legi, el Maxaup, d'ací de València, que des de l'any 2022 té dependent d'una reforma. El sostre es cau cada 2x3, va canviar el govern, es va guardar en un calaix tot el projecte que s'havia treballat en les famílies i no sabem res de tota la reforma que necessitem.
2: Jo soy maestra en un aula hueco, un aula de nova creació, però se ha creado sin que llegue la dotació de conselleria completa.
3: Canviant d'assumpte, a última hora d'avui dilluns se li practicarà la tercera PCR per antivirus a la dona de 32 anys, recordem, aïllada en l'Hospital de Sant Joan d'Alacant i que va ser ingressada després de presentar una sintomatologia respiratòria lleu. Tenia principalment tos. La pacient va compartir un vol amb una de les passatgeres del creuer on dius que va morir posteriorment. Així que estem pendents d'aquest assumpte també. Uns 70 migrants d'un centre d'acolliment situat a Guardamar del Segura s'han concentrat este matí per a reclamar major rapidesa en el procés de regularització de la seva documentació a Espanya, i avui hi ha hagut comissió d'investigació en les Corts. Ha participat en ella, entre altres, el comissionat per a la recuperació de la Generalitat, Raül Mérida, i ho contarem també en la brújula Comunitat Valenciana.
4: Ampliarem totes aquestes notícies i més a les 7:20 i als pròxims butlletins informatius, així com al web. Acompanya, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: I fins ara fem una pauseta i ens endinsem de seguida en Onda Trending.
5: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
6: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.
7: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda 3.

0: brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: El professorat valencià ha acabat complint la seva amenaça i la vaga educativa indefinida és ja una realitat. Avui ha sigut el primer dia. Els sindicats trauen pit del seu poder de mobilització, poder que la Generalitat rebaixa. El govern valencià afirma mantindre's obert a una negociació que, no obstant això, el professorat dona directament per trencada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Repassem de seguida el que ha donat de si esta primera jornada de vaga i actualitzem també, com no, la situació de la jove a la cantina amb sospita d'antivirus, encara que les proves estan donant negatiu. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Avui dilluns ha sigut la primera jornada de vaga educativa indefinida a la comunitat, vaga que es ve a vindre perquè les negociacions estaven trencades des de feia dies sense cap acord de cap tipus entre la Generalitat i els sindicats educatius valencians. Així que avui el professorat ha deixat de fer classe de manera indefinida i ha eixit al carrer amb manifestacions a València, per exemple, amb més de 20.000 assistents, o a Alacant, amb 12.000. A la manifestació de València ens hem trobat amb Cristina, que és mestra d'educació secundària, amb Rosa, que és mare d'un alumne, i amb Carmen també, professora d'un centre d'educació especial.
2: Baixa de ràtios tant en primària, secundària, en tots els nivells, perquè això està més que demostrat que per atendre bé a l'alumnat han de ser poqueta gent a classe.
3: Que nosaltres som d'un col·legi, el Maxaup, d'ací de València, que des de l'any 2022 té dependent d'una reforma. El sostre es cau cada 2x3. Va canviar el govern, es va guardar en un calaix tot el projecte que s'havia treballat en les famílies i no saben res de tota la reforma que necessitem.
4: Jo soy maestra en un aula hueco, un aula de nova creació, però se ha creado sin que llegue la dotació de conselleria completa.
1: Marc Candela és el coordinador d'acció sindical del Sindicat de l'Ensenyament, STPB. Marc, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Una valoració, Marc, per favor, d'esta primera jornada de vaga educativa indefinida ací a casa nostra.
5: Jornada històrica i inèdita, perquè des de l'any 1988 que no tornarem a repetir una vaga indefinida com la que estem tenint ara i que ha tingut un seguiment massiu, en el qual la majoria dels centres només han estat els serveis mínims, perquè el professorat estava manifestant-se pels carrers d'Elx, Alacant, València i Castelló. O sigui, un seguiment brutal, per dir-ho així.
1: Què significa, Marc, que una vaga siga indefinida? És a dir, nosaltres, la ciutadania i la comunitat educativa en particular, quins efectes hem d'esperar a curt, a mitjà i a llarg termini? Avui ja hem vist que hi ha hagut professorat en vaga, hem vist aquestes manifestacions que comentaves a les principals ciutats del territori, però d'ara endavant, què és el que hem d'esperar?
5: El que hem d'esperar és el que faci la conselleria. La conselleria té una oportunitat de convocar-nos, de telefonar-nos i convocar-nos demà mateix a una mesa de negociació per a, bueno, satisfer les demandes que estem traslladant-li. Per tant, fins que això no passe, òbviament el professorat continuarà de vaga indefinida, perquè el que estem esperant precisament és això, sentar-nos a negociar. No només el tema retributiu, que és el que la setmana passada ens van posar damunt de la taula, sinó els sis temes que estem plantejant des del 25 de setembre, des de ja fa ja 8 mesos, i que encara no tenim. Per tant, està en mans de la conselleria desatascar aquesta situació, i nosaltres encantadíssims de que la conselleria ens cridi demà, ens posi una oferta damunt de la taula que siga acceptada pel conjunt del professorat, i s'ha acabat el conflicte.
1: I quina és la situació ara mateix, Marc, respecte a la Conselleria d'Educació? Hi ha encara canal de comunicació obert?
5: Que jo sàpiga, la consellera està dedicant-se a preocupar-se en particular per la meva agenda. Vull dir, a fer públic que jo vaig estar el dissabte en un acte del PSPB, i és de veres, demà aniré a un acte de compromís i després demà, si me convoquen a un acte d'un altre partit, aniré. Però el problema no és la meva agenda. El problema és que ni ens han convocat, ni tenim clar si la conselleria vol parlar amb nosaltres, si al final posaran damunt de la taula aquesta proposta de totes les mesures que reclamem, com va dir el president de la Generalitat dimecres, va dir que el dia següent, en la mesa del dijous, la consellera aniria en una proposta de tots els temes, i és mentida. No va vindre en una proposta de tots els temes, només d'un tema. El tema retributiu i, a més, amb una oferta de 75 euros en 3 anys. Vull dir, una cosa insignificant i inassumible. Per tant, en les seves mans està desatascat aquest conflicte.
1: I una última pregunta, Marc. Ara ho contarem a l'informatiu, però hem conegut esta vesprada que el Tribunal Superior de Justícia Valencià ratifica els serveis mínims establerts per la Generalitat o considera el Tribunal Superior que ha de prevaldre, i en el cas ixe de segon de batxillerat, ha de prevaldre el dret de l'alumnat davant la possible incertesa, diu el Tribunal Superior. Una valoració també al respecte, Marc.
5: Sí, nosaltres considerem que aquests serveis mínims són abusius perquè obliga a tot el professorat de segon de batxillerat de tot el nivell. És una cosa també normalment inèdita que regulen uns serveis mínims de tot un conjunt de professorat, d'un col·lectiu, per a fer-los. És bastant inèdit i òbviament, pues, el tribunal considera que la consellera té raó, doncs ho hem d'assumir. No tenim altra qüestió que acceptar-los, clar.
1: Marc Candela, del Sindicat de l'Ensenyament STPB. Gràcies, Marc, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
5: Gràcies a vosaltres pel seguiment.
1: El Tribunal Superior de Justícia a València, com dèiem, confirma els serveis mínims establerts per la Generalitat i que els sindicats critiquen, per exemple, perquè són del 100% per a segon de batxillerat, segons Conselleria, per tal de garantir que l'alumnat tinga les notes preparades per a les proves d'accés a la universitat. Dictamina el Tribunal Superior que l'interès general de l'estudiantat ha de prevaldre sobre la possible incertesa de no tindre notes i descarta falta de proporcionalitat en la configuració actual del servei mínims. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assegura comprendre les demandes del professorat, encara que puntualitza que el govern valencià està al costat de l'alumnat i de les seues famílies, diu Pérez Llorca en un tuit publicat esta vesprada. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en esta primera jornada d'en prop d'un 90%, però Conselleria d'Educació ho redueix fins al 50%. El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, manté la mà estesa per a continuar amb la negociació.
6: Desde luego nosotros, insisto, nos gustaría sentarnos ya, pero obviamente tendría que haber una cesión por las dos partes. Estamos inmersos en un bucle en el que parece que nosotros no queramos negociar y yo acabo de demostrar que sí queremos hacerlo. Lo diré para todos, no solo para los sindicatos, pero creo que debemos abandonar posturas maximalistas.
0: La brújula Comunidad Valenciana.
7: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
1: 7:28, pendents en estos moments també de la tercera prova PCR per antivirus a la jove a la cantina aïllada a l'Hospital de Sant Joan, ingressada després de presentar sintomatologia respiratòria lleu, principalment tos. Onda Cero a Alacant, Pepe Requena.
8: Fuentes hospitalarias han señalado a esta emisora que aunque la tercera PCR diera negativa, la mujer se quedaría en el hospital de San Juan para cumplir la cuarentena. La primera prueba se le practicó el sábado y la segunda ayer domingo, ambas con el mismo resultado, negativo. Tras recibir la alerta europea, la Dirección General de Salud Pública contactó el viernes con la mujer, que fue evacuada en una incubadora burbuja desde su domicilio en la playa de San Juan al centro sanitario. En el hospital ocupa una habitación con presión negativa, aislada del resto de pacientes y con personal en exclusiva para su atención. Las habitaciones contiguas están desocupadas y son utilizadas para la colocación de los trajes EPI y otras medidas del protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para los sanitarios que la atienden.
1: La jutgessa que investiga l'escàndol de les vivendes de protecció oficial d'Alacant ha tornat a citar com a testimonis els funcionaris de l'Ajuntament de la ciutat que no van compareixer, no van declarar divendres passat. La nova cita és el 20 de maig i els arribarà ara per part de la Policia Nacional. Una setantena de persones migrants d'un centre d'acollida ubicat a Guardamar del Segura s'han concentrat avui per a reclamar major rapidesa, diuen, en ixe procés de regularització de la seua documentació per a viure ací, a casa nostra. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
9: La protesta que se ha desarrollado a las puertas del recinto sin incidentes y bajo la supervisión de la Guardia Civil y la Policía Local de Guardamar del Segura ha finalizado a media mañana sin llegar a ocupar la calzada de la antigua carretera nacional 332. Los manifestantes, en su mayoría personas migrantes procedentes de Canarias y de origen subsahariano, han pedido que se agilicen los trámites del proceso extraordinario de regularización en el que cuentan con la asistencia de la ONG CEPAIN. El número de personas acogidas en este centro, ubicado en el antiguo Colegio de los Maristas de Guardamar del Segura, varía y oscila entre 80 y 320 adultos.
1: La de avui dilluns ha sigut també l'última jornada de treball com a tal de la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts, abans que conclogui el pròxim dia 27, com ja contàrem, per acord de PP i Vox, apenes 10 mesos després de les primeres compareixences. A la sessió d'avui, el comissionat per a la reconstrucció després de la Dana de la Generalitat, Raül Mérida, ha criticat que la Constitució de la comissió mixta entre el govern central i la Generalitat es produirà prop de 500 dies després de la barrancada. Amparo Sánchez.
10: En ella, Mérida també ha reclamat una llei davant catàstrofes que establirà, entre altres aspectes, la constitució immediata d'una comissió mixta.
11: Que la ley de contratación, que tantos problemas está dando ahora a los municipios, sean del signo político, que sean, estuviera adaptada a las necesidades reales de una catástrofe. Que se pudiera contratar por emergencias hasta que no se acabaran las secuelas. Que trabajáramos conjuntamente y lealmente.
10: També ha comparegut el portaveu de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, David Gutiérrez, que assegura que després de l'arribada els recursos no van arribar per falta de voluntat política.
12: Yo estuve allí, creo que todas las administraciones fallaron. Y no se puede entender cómo en un país del primer mundo, varios días después de la catástrofe, no haya un despliegue estatal ante una catástrofe supraautonómica y seguimos dependiendo del Ministerio del Interior, aunque se conformen o no,

0: 166% en detecció de cítrics procedents d'Egipte en matèries no autoritzades a la Unió Europea. El secretari general de la Unió, Carles Peris, demana més mecanismes de control.
1: La situació coincideix amb un creixement de les importacions als mercats europeus i en el cas de les mandarines un augment desproporcionat del 188%, que els preus són realment baixos i distorsionen el mercat.
0: Anem ara amb la crònica de successos perquè s'ha desarticulat avui a Venda del Moro, a la plana d'Utiel Requena, una xarxa d'explotació laboral vinculada a campanyes agrícoles. Les víctimes procedixen de l'Índia i del Nepal, treballaven en condicions degradants, denigrants, en tasques de veremà i de recol·lecció d'ametlla. Dani Rodrigo.
2: Agents de l'equip d'una menor de la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa dedicada al tràfic de persones amb finalitats d'explotació laboral que operava en la zona de Venda del Moro. Les víctimes procedents de l'Índia i Nepal haurien sigut traslladades a Espanya amb falses promeses de treball i obligades després a realitzar labors agrícoles en condicions degradants. Segons el diari Les Províncies, els treballadors vivien amuntegats en dos vivendes de Venda del Moro i suportaven llargues jornades laborals sense condicions mínimes d'habitabilitat. L'operació s'ha saldat amb tres detinguts. Dos d'ells han ingressat a la presó provisional per ordre del jutjat de Requena, considerats els principals responsables de l'organització.
0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Picassent, a l'Horta Sud, localitzada després de les queixes del veïnat pel fort i persistent olor a esta droga. L'home que cuidava la plantació ha fugit i continua ara mateix en cerca i captura per a ser detingut per un delicte contra la salut pública. I abans d'anar amb la crònica esportiva de avui dilluns, hem de contar un nou robatori de coure a la línia de Rodalies 2 entre Silla i Almussafes. Segons ha informat Adif i segons han informat des de Renfe i des de Rodalies, este robatori de coure ha vingut produint retards i algunes cancel·lacions puntuals des de primera hora del matí d'avui, una incidència que se suma ja a aquesta maltreta línia C2 de Rodalies. Sintonia ara dels esports, perquè estem d'això, dels esports. Eduardo Esteve, hola, què tal?
3: Hola, Ramon, bona vesprada.
0: Fem repàs, si et sembla, Edu, del cap de setmana esportiu, que em deies que ha sigut bo.
3: Sí, perquè encara estem en la fabulosa victòria de València Bàsquet en la memòria del passat divendres i amb una setmana en la que haurà de jugar el quin dia definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga este proper dimecres. Un cap de setmana en què guanyava el Llevant, s'acosta a la salvació, i en què guanyava també el València i pràcticament certifica la seua salvació. Víctor Lluc, bona vesprada.
4: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En el dia després de la victòria del València al camp de l'Atlètic, que fa que es col·loque amb 5 punts d'avantatge sobre el descens i que ja comença a preparar el partit del dijous al camp de Mestalla davant del Rayo Vallecano. Avui amb la presència en l'entrenament de Lucas Beltrán, que va intentar estar en la convocatòria. Per cert, un altre argentí, Guido Rodríguez, està en la prellista de la selecció d'Argentina per al Mundial.
3: Gràcies, Víctor. Mentre el Villarreal pot certificar la tercera plaça aquesta mateixa jornada. Víctor Fran, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada. I és que resultats de la jornada. L'empat del Villarreal a Mallorca i la derrota de l'Atlètic de Madrid deixen a tir de pedra la tercera posició de la taula per al conjunt groguet. 6 punts de avantatge davant del conjunt matalasser, que cal recordar, jugarà l'última jornada a l'estadi de la Ceràmica i que si demà no guanya a Pamplona, podria fer que el Villarreal el dimecres, guanyant en casa al Sevilla, matemàticament certificarà la tercera posició de la Lliga.
3: Gràcies, Víctor. L'Elche només 2 punts del descens. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
6: Bona vesprada. L'Elche afronta les 3 últimes jornades de Liga con 2 puntos de margen sobre el descenso y jugando mañana en la Cartuja contra el Betis. Sarabia ha anunciado cambios en el equipo titular respecto al 11 que puso Liza contra el Alavés en el empate a 1 del pasado sábado en el Martínez Valero. Mantiene en duda a Rafa Mir y son baja por lesión Yago de Santiago y el canterano Adán Boyá.
3: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules certifica de forma matemàtica la salvació a Primera Federació. David Esteve, bona vesprada.
7: Bona vesprada. El Hèrcules ja tiene amarrada de forma matemática la permanencia en Primera Federación. De esta forma, el conjunto alicantino, tras ganar el pasado fin de semana a Ibiza, puede centrarse en armar el proyecto del curso que viene. De hecho, ya se ha dado el pistoletazo de salida para empezar a planificar el Hèrcules 2026-2027, con Beto Compaña en el banquillo y Paco Peña en la dirección deportiva.
3: David, això és el que hi ha al món de l'esport. Un bon cap de setmana.
0: Efectivament, un bon cap de setmana. Gràcies, Edu, i fins demà.
3: Adeu, Ramon.
0: I mirem finalment cap a la previsió meteorològica que ens indica estabilitat per a l'inici d'esta setmana, dilluns i també dimarts, tranquils a l'atmosfera valenciana, sense grans canvis ni moviments i amb el termòmetre.